Canciones que nos ayudas a elegir en nuestro teléfono 93 465 77 76. Puedes elegir la siguiente canción si nos llamas. 93 465 77 76. Un abrazo a Molfortal, nuestro amigo Joan, que ens ha demanat aquest tema, aquest boig per tu de Sau. Escoltem i li dediquem, com no, a la seva dona, que avui està d'aniversari, eh? Moltes felicitats, avui està de cumple.

¿Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. La seva decoració, avantguardista i atractiva, formen un tàndem perfecte per tot tipus de restauració que ofereix. Tenim un horari superespecial i pots vindre a dinar des de les 13 hores fins a les 10 de la nit. Vine a gaudir de la millor cuina al restaurant El Badiu. Som a l'hotel Tower de Badalona, a l'Avinguda Navarra número 6. No t'oblidis de demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb dues hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu vehicle elèctric al mateix hotel. Reserva la teva taula al 93 184 7900. 184 7900. Restaurant El Badiu. Som a l'hotel Tower a Badalona.

És el plat de fusta, és la cançó que s'ha demanat la Imma, que ens ha trucat. Per tu, bonica, un petonet molt gran. És el Ramon Calduc.

Planta Fusta, que està demanant la Inma. Planta Fusta, estaven recordant la veu i la música del Ramon Calduc aquí a la 101.2 de Ràdio Pomar, i també per tothom, per tot el món, radiopomar.es.